0: Cadena Ser, la radio.
1: Ep, som en Vicent Torres, regidor d'Aigües. A Sant Josep, l'estiu passat, vàrem estalviar més de 345.000 tonelades. I va ser gràcies a tots. Aquest estiu toca repetir. O mos ajudes o et tancam el grifo.
2: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia. Servei Municipal d'Aigua.
1: Cuidem lo que és de tots.
3: Restaurant Sa Caleta. Una ventana inmejorable al Mediterráneo donde degustar los mejores pescados y mariscos de la isla, así como nuestros arroces y paellas. Restaurant Sa Caleta, abierto todos los días desde 1988, con horario ininterrumpido de 9:30 a 12:30 de la noche, empezando con desayunos bucólicos a la orilla del mar y acabando con maravillosas cenas bajo las estrellas. Restaurant Sa Caleta, reservas al 971 187095 o en sacaleta.es.
4: Les festes del Carme són festes de la mà, i Escobells, terra de pescadors i terra que sempre ha mirat cap a la mà, se celebren d'una manera molt especial. 10 dies de celebració programades per les associacions de veïns i les associacions culturals del poble. Us convidam a poder celebrar amb germanor i, sobretot, amb molta alegria i salut d'aquestes festes tan entranyables. Nom propi i de la corporació, us desitjam molts anys i bons, Escobells.
2: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.